0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: La piscina municipal ja ho té tot a punt per obrir a partir del dilluns 29 de juny. Serà el segon estiu consecutiu que l'Ajuntament opta per la gestió directa d'aquest equipament, que no té concessió des del 2024. La piscina municipal de Cubelles, doncs, obrirà al públic aquest dilluns que ve, dia 29 de juny, i fins al 6 de setembre. La piscina estarà oberta cada dia de les 11 del matí a les 7 de la tarda. Les entrades es podran comprar directament a les instal·lacions i, per motius de seguretat, l'Ajuntament ha especificat que el pagament s'haurà de fer únicament amb targeta. Les tarifes es mantenen diferenciades entre els empadronats i els no empadronats, amb accés gratuït per als infants de fins a 2 anys. A partir dels 2 anys ja paguen. Els preus de les entrades oscil·len entre els 1,20 € i els 4,60 € segons l'edat, la condició de residència i si es tracta d'un dia feiner o festiu. En la Junta de Govern Local del 13 de maig passat es va aprovar la incoació de l'expedient de licitació del contracte de concessió del servei públic de la piscina del poliesportiu municipal i de les instal·lacions del bar-restaurant. Tanmateix, finalment, l'executiu ha optat per reobrir la piscina aquesta temporada com ho va fer l'any passat, amb gestió directa mitjançant una empresa externa. La policia local ha denunciat 6 conductors de motos i ciclomotors en l'última campanya de control. Les infraccions detectades van ser per no respectar els senyals horitzontals. La policia local de Cubelles ha controlat en total 41 motocicletes i ciclomotors en l'última campanya que han desplegat els dies 13 i 14 de juny. Com a resultat de tots aquests controls, els agents han redactat 6 denúncies, totes per incompliments de la senyalització horitzontal. No han detectat cap infracció, però relacionada ni amb l'ús del casc ni tampoc amb la documentació del vehicle, l'assegurança, la inspecció tècnica, la documentació del conductor ni les condicions tècniques dels vehicles. Aquestes campanyes periòdiques formen part de les actuacions de vigilància i prevenció que s'impulsen des de la policia local en coordinació amb el Servei Català del Trànsit. Comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral, al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100. Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats de la gent gran del curs 2026-2027. L'oferta, organitzada per l'Ajuntament, inclou propostes orientades a la pràctica d'activitat física, l'emprenentatge, l'estimulació cognitiva i la participació social. L'Ajuntament de Cubelles ha obert el període d'inscripcions d'una programació consolidada que oferirà en total una vintena d'activitats diferents distribuïdes en més de 50 grups i horaris. L'oferta inclou propostes que van orientades entre les activitats esportives, per exemple, hi ha pilates, gimnàstica, ioga, ball en línia i caminades, o també tallers de memòria, anglès, català, ortografia, càlcul i raonament, noves tecnologies, pintura, manualitats, patronatge i confecció, i també activitats als horts urbans de Can Travé i propostes lúdiques com el ball dels dissabtes. La programació, a més, també manté la seva aposta per acostar les activitats en diferents barris de Cubelles. D'aquesta manera, més enllà del casal de la gent gran situat al centre, les sessions es desenvoluparan també a Mastrader, al Corral d'Ancona i a la Sala Sociocultural, una distribució territorial que vol fer més fàcil l'accés als serveis i que vol fomentar també la participació de les persones grans que viuen en aquests barris. Les activitats, recordem que s'adrecen a persones majors de 60 anys o pensionistes que estiguin empadronats o siguin residents al municipi, tot i que també hi poden participar persones a partir dels 55 anys o prejubilades, sempre que hi hagi places disponibles. Per inscriure's a les activitats, les persones que vulguin participar per primera vegada en alguna de les activitats hauran d'omplir la seva sol·licitud al Casal de la Gent Gran del 23 al 30 de juny, de les 10 del matí a la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Les renovacions de places es gestionaran directament amb les monitores responsables de cada activitat. D'altra banda, recordem que la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, ha destacat que aquest any estan acabant d'enllestir un procés de licitació del servei de dinamització del casal d'avis, que confia que serà un servei que permetrà oferir encara més opcions.
2: La veritat que podem fer projectes més xulos, ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural, fer excursions, per exemple, que també crea vincles, és una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important, no? Continuar aprenent coses durant tota la vida. Jo continuo estudiant i és precisament per això, no? Perquè si tens inquietuds artístiques o d'aprenentatge d'interessos que a tu t'agradin, doncs fer excursions culturals, tot això fa que envelleixis menys.
0: La programació per la gent gran 2026-2027 inclou tota mena d'activitats esportives, formatives i lúdiques que estaran repartides, com hem explicat, en diferents equipaments municipals. A més, també estan repartides en dies diferents i franges horàries de matí i de tarda.
3: La comissió del pregó de la Festa Major de Cubelles ha designat Josep Marcilles i Massuet com a pregoner de la Festa Major 2026. La decisió s'ha pres després del procés impulsat per l'Ajuntament que ha permès a les entitats locals presentar candidatures per reconèixer persones amb una trajectòria destacada de servei i compromís amb el municipi. Així li han comunicat doncs, a l'alcaldessa Rosa Fonoll i la regidora de Cultura Renata B2 ara fa uns quants dies en un acte celebrat a l'Ajuntament en el qual Josep Marcilles ha acceptat l'encàrrec. Escoltem el moment en el qual l'alcaldessa de Cubelles i la regidora de Cultura anuncien a Josep Marcilles que ha estat escollit pregoner de la Festa Major de Cubelles 2026.
4: Pel tema de la Fundació Estapé,
5: sí.
4: Allò que vam comentar, la secretària, que si s'ho quedava a l'Ajuntament, que si no sé què... Bueno, tot aquell lío, que vam quedar que sí, això ara no podrà ser, perquè ho han consultat i...
5: Però què ha de quedar-se?
4: Home, que cal fer que al final això ho assumiria l'Ajuntament, passaria a mans de l'Ajuntament, no de la Fundació.
5: Ah, ah, sí.
4: Sí, llavors ens... Bueno, ho vam...
5: Ah, allò que l'article que va modificar?
4: Allò que vam...
5: Què hem de fer ara? Si
4: bueno, doncs ara hem fet una consulta a la Generalitat.
5: Aviam, jo tinc una altra solució.
4: Bueno, però espera, primer llegeixo perquè quedaràs mort. Vale?
5: Bueno. D'aquí ja no m'estranya res. Bueno. Ja no m'estranya res.
4: Benvolgut, senyor Marcilles.
5: Jo?
4: Sí. Avui és per mi un honor adreçar-me a vostè en nom de l'Ajuntament de Cubelles per comunicar-li una decisió molt especial. Després del procés participatiu impulsat per l'Ajuntament, en què les entitats del municipi han pogut presentar candidatures per escollir la persona encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major del 2026 i un cop valorades totes les propostes rebudes, la Comissió del Pregó ha acordat designar-lo pregoner de la Festa Major de Cubelles del 2026.
3: Hem escoltat un fragment del moment en què Josep Marcillas rebia la proposta de ser el pregoner de la Festa Major de Cubelles per part de l'alcaldessa Rosa Fonoll. Marcillas, que és membre de la Junta de la Fundació Estapé, en un primer moment va pensar que la conversa amb l'alcaldessa feia referència a qüestions relacionades amb la Fundació Estapé. Uns minuts després, però, i després d'una introducció distesa amb una broma prèvia, va entendre, encara sorprès, que estava rebent la comunicació oficial que el convidava a ser el pregoner de la Festa Major.
5: Els estatuts de la Fundació Estapé no contemplen res d'això.
4: Bueno,
5: per tant,
4: però això ve al final. Això ve al final, la carta ve al final.
5: Sí.
4: Aquest nomenament representa un dels reconeixements més destacats que pot rebre una persona vinculada a la vida social, cultural i associativa del nostre municipi. La seva trajectòria personal i el seu compromís amb Cubelles durant tota una vida fan que aquest reconeixement sigui plenament merescut. Cubellenc de naixement, ja fa 81 anys que forma part de la història viva del nostre poble. Al llarg d'aquest temps ha dedicat hores, esforços, il·lusions i molt de treball desinteressat a favor de la comunitat. I ho ha fet des de la responsabilitat pública, com a regidor i alcalde per l'Entesa per Cubelles, però també des de nombrosos àmbits de la vida associativa, social, cultural i esportiva.
3: Nascut a Cubelles fa 81 anys, Josep Marcillas, durant més de 20 anys, ha exercit com a responsable i coordinador de Càritas Cubelles, desenvolupant una tasca social de gran valor per a les persones més vulnerables. Igualment, ha estat membre actiu del Via Crucis de Cubelles, secretari de la Coral Cor l'Espiga, membre del Consell Pastoral, integrant de la primera junta de la Penya Barcelonista de Cubelles, membre de la Junta de la Fundació Estapé i soci fundador del Club Tenis Cubelles. La Comissió del Pregó ha valorat especialment aquesta trajectòria de compromís sostingut amb la vida del municipi, així com la seva capacitat de participar i col·laborar en iniciatives de tota mena.

0: Els infants i joves entre 8 i 16 anys que tinguin el carnet de la Biblioteca de Cubelles ja poden participar al programa Llegir té premi. La iniciativa de la Direcció General de Drets Culturals, Creació i Biblioteques de la Generalitat, en col·laboració amb la plataforma digital Legilant, i que s'anomena Llegir té premi, té l'objectiu de promoure la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i acostar els serveis de les biblioteques entre els infants i joves durant les vacances d'estiu. Aquest any l'activitat es desenvoluparà entre el 25 de juny i el 31 d'agost, amb totes dues dates incloses. I com funciona? Doncs els participants poden seleccionar les lectures entre més de 1.116 títols diferents, que són en català, en castellà, en anglès i títols de lectura fàcil. La selecció de les obres permet oferir un seguit de propostes de lectura adequades a l'edat i als interessos, des de llibres clàssics fins les últimes novetats de literatura juvenil. Algunes de les lectures estan disponibles per llegir a la mateixa plataforma, a Biblio Digital, al servei de préstec digital de les biblioteques públiques de Catalunya, o mitjançant Atena, que és el catàleg de la xarxa de biblioteques públiques. Els participants responen un seguit de preguntes sobre allò que han llegit, amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces d'un avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Des de les biblioteques públiques de Catalunya fan el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i poden fer recomanacions i animar-los a mesura que llegeixen i progressen en aquest joc que, tornem a repetir, es diu Llegir té premi. L'organització enviarà les seves biblioteques de referència, els premis físics, que seran rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres infantils i juvenils perquè els usuaris puguin anar a recollir-los. Tornen los 40 Summer Live a Cubelles. El concert serà el dimarts 28 de juliol al Parc del Prat i actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'emissora municipal del grup Oprisa ha confirmat aquest mateix dijous que torna a Cubelles, tal com va fer l'any passat, amb una nova proposta de la gira Summer Live que organitza en diverses ciutats catalanes i d'arreu de l'Estat. Els artistes confirmats en el cartell de Cubelles, que serà el 28 de juliol, un dimarts, a partir de les 10 de la nit, al Parc del Prat de Cubelles, són els artistes següents i tocaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You i també Siderland, C-Axe i Lau Givert. El DJ set anirà a càrrec d'en David Álvarez. Més endavant es donaran més detalls de com serà aquest esdeveniment, que, si es confirma que és com l'any passat, era d'accés gratuït a la zona del Parc del Prat de Cubelles. ...454 persones han votat en els pressupostos participatius. Els resultats de quines són les propostes guanyadores es faran públics un cop s'hagin analitzat i ordenat en la taula ciutadana que vetlla per tot aquest procés. El període de votació dels pressupostos participatius s'ha tancat aquest dilluns i, segons les dades publicades per l'Ajuntament, hi hauria hagut més de 1.000 vots emesos per 454 persones. Recordem que tothom podia escollir fins a 3 opcions, és a dir, podia votar 3 opcions diferents i no tots els votants finalment han votat 3 cops, ja que n'hi ha que han triat un sol projecte o 2. Finalment, doncs, més de 1.060 vots en total. Segons les dades publicades per l'Ajuntament, la majoria dels participants són dones, 267, i la franja d'edat que més ha participat és la d'entre 45 i 54 anys, seguit dels que tenen entre 35 i 44 anys. Un cop finalitzat el període de votació, els resultats han de ser analitzats en una reunió de la taula ciutadana de seguiment dels pressupostos participatius, que serà l'encarregada de validar el procés i determinar quines han estat, finalment, les propostes més votades per la ciutadania. Per l'elecció de les propostes guanyadores es tindrà en compte el nombre de vots obtinguts i el seu pressupost, que no podia superar, recordem, els 75.000 euros. Les propostes més votades s'aniran sumant fins a arribar als 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una sardana del 2023 del compositor Joan Bosch, Roc el primer net, que interpretarà la Cobla Montgrins.

Com ja hem anat comentant, el dissabte 25 de maig tindrà lloc al Palau de Congressos de Tarragona el concert amb la gran final del concurs Sardana de l'Any edició 2023, amb les cobles Reus Jove i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Des del mes de gener hem anat escoltant les eliminatòries i semifinals amb les sardanes que han concursat en aquesta edició, també les finalistes del Premi Joves Talents i en el programa d'avui les que opten el Premi de la Crítica. Avui hem programat les 8 sardanes que s'han classificat i tindran l'honor de ser a la final, ser enregistrades al CD que es publicarà per l'ocasió i passar a la història d'aquest concurs que enguany arriba a la seva 34a edició. D'aquestes 8 composicions sortirà la que obtindrà el guardó del Premi Popular Sardana de l'any 2023.

Comencem amb les finalistes del Premi Popular Sardana de l'Any amb la cobla La Principal del Llobregat, amb una obra de Jordi León, Sardanistes Francasins, dedicada a l'agrupació sardanista de les Franqueses del Vallès.

ha estat la cobla principal, la principal de Llobregat, amb una dedicatòria del compositor i mestre flabiolaire Jordi León, Sardanistes Francesins. A continuació, també amb la principal de Llobregat, un títol que ens porta de nou al Vallès, en aquesta ocasió al Vallès Occidental, Sant Cugat, capital de la sardana, d'Anna Abad i Gil.

Acabem d'escoltar Sant Cugat, capital de la sardana, de la música i compositora Anna Abad, amb la cobla La Principal del Llobregat. I seguim al Vallès, ara amb la cobla Sant Jordi, escoltarem una sardana de Xavi Pinyol, estrenada a Castellar del Vallès i dedicada a una parella de sardanistes d'aquesta localitat, unint els cors amb les mans.

Era la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb un títol de Xavi Pinyol, intèrpret de tible, unint els cors amb les mans. Seguim amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ara amb una composició d'Amadeu Escoda, estrenada al 16è Aplec Comarcal d'Osona a Centelles. Per tu, amic Lluís.

Era la Copla Sant Jordi amb la sardana Per a tu, amic Lluís, d'Amadeu Escoda, dedicada a Lluís Soler. I continuem amb les finalistes a Sardana de l'any amb una obra de Josep Cassú, estrenada a l'Auditori de Terrassa, Calaix de Sastre, que interpretarà la principal del Llobregat.

Era la cobla, la principal del Llobregat, amb la sardana Calaix de Sastre, de Josep Cassú, músic, compositor i director. A continuació, i amb la cobla Sant Jordi, una obra de Santi Martínez, estrenada al Pla de la Catedral de Barcelona, Recercant somnis.

Acabem d'escoltar Recercant somnis de Santi Martínez amb la cobla Sant Jordi. Ara ens acompanya la principal de la Bisbal amb una sardana de Francesc Picard, Els primers 25, dedicada al seu fill i a la seva esposa amb motiu de les seves noces d'argent.

La cobla principal de la Bisbal ens ha interpretat els primers 25 de Francesc Picart. I per tancar aquesta selecció de les finalistes a Sardana de l'Any, edició 2023, tenim un títol de Lluís Alcalà i Baqués, dedicat a la seva filla, Gina, que interpreta la cobla Sant Jordi.

ha estat la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb la sardana Gina, de Lluís Alcalà, un autor que va obtenir el Premi Sardana de l'Any en l'edició del 2019.

0: A continuació, presentem l'espai del concurs La Sardana de l'Any. Escoltarem les sardanes de l'eliminatòria d'aquesta setmana i, si ho desitgeu, podeu votar la vostra preferida a la web d'aquest concurs www.lsda.cat o bé a través del telèfon de Som Sardana al 93 319 76 37. La guanyadora de la sisena semifinal ha estat la sardana Gina, de Lluís Alcalà i Baqués.
1: Som Sardana presenta La Sardana de l'Any. Premi de la Crítica. El jurat del Premi de la Crítica, format per en Joan Josep Blai, Bernat Castillejo, Frederic Guisset, Jaume Hielo i Jordi Figaró, han determinat que les tres sardanes candidates al Premi de la Crítica siguin: sardana número 1, Arcàdia Brillant, de Xavier Ventosa, cobla la principal del Llobregat,

0: Hem escoltat una nova eliminatòria de la 34a edició de la Sardana de l'Any.
1: El concert final d'aquesta edició serà el dissabte 25 de maig a 6:15 de la tarda al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, amb les cobles Reus Jove i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A la segona part gaudirem del concert Trifàcic, una estrena explosiva creada per Arnau Tordera i Xavier Pagès, on es combina la sonoritat de la cobla amb la de la guitarra elèctrica i la de les timbales. Us hi esperem!

0: Bé, amics oients, s'acaba el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Esperem que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui, que han estat les finalistes a Sardana de l'Any, edició 2023. I esperem que ens continueu acompanyant a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la nostra estimada música de cobla.
1: I per finalitzar aquest espai tindrem un record per al compositor sabadellenc Agustí Borgunyó, de qui aquest mes de maig es compleixen 130 anys del seu naixement, amb una sardana de 1969 que va dedicar a una de les colles sardanistes punteres de Barcelona, Violetes del Bosc, que ens oferirà la cobla principal de la Bisbal. Acomiadarà el nostre Dansa Viva d'avui i bon cap de setmana a tots i a totes.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Bé, doncs comencem el programa i ho farem amb Mozart, amb el gran geni de Salzburg, amb la fantasia en do menor, que ve 475. I el pianista és Christoph Eschenbach.

Començàvem amb Mozart, amb la fantasia en do menor KV 475, una de les seves obres per a piano que ha interpretat Christoph Eschenbach. I ara farem una part coral. Començarem amb Mascagni i de la seva cavalleria rusticana el cor introductori. Serà càrrec del cor de l'Òpera de Belgrat, de la ràdio i televisió de Ljubljana, dirigits per Marco Munic. Després de Mozart, de la seva òpera Les noces de Figaro, la peça Amanti Constante, amb el Filharmonia, Cor i Orquestra, dirigits per Nikolai Bobok. I també amb aquesta mateixa formació i director de Richard Wagner i de l'òpera holandesa Ran, el cor, ve a ser la traducció, el cor que taraleja. Doncs aquestes tres peces corals ens acompanyaran tot seguit.

Hem escoltat uns fragments corals de tres òperes diferents, de la Cavalleria Rusticana de Mascagni, de Les Noces de Figaro de Mozart i de L'Holandès Errant de Richard Wagner. I a continuació tenim una altra obra simfònica de Brahms, de Johannes Brahms, un fragment del Requiem alemany opus 45. És una obra sacra per a soprano i baríton solistes i cor i orquestra que va compondre Brahms amb la intenció d'escriure un Requiem amb l'idioma alemany, amb textos escollits de la Bíblia de Martí Luter, per variar de les misses de les misses de Requiem que habitualment estaven compostes en llatí. Doncs del Requiem alemany de Brahms escoltarem un fragment amb la Filarmònica de Viena dirigida per Herbert von Karajan.

Hem escoltat una part del Rèquiem alemany de Johannes Brahms i ara tindrem uns fragments d'òpera amb protagonisme de dues grans veus. Començarem per Maria Callas, la soprano admirada i recordadíssima, amb una peça de Il Trovatore de Verdi, d'Amor, Sulali Rose. L'acompanya l'orquestra del Teatre a la Scala de Milano, dirigida per Herbert von Karajan. I després un tenor contemporani, un altre gran tenor, Juan Diego Flórez, de l'obra La Cenerentola de Rossini, la peça Si di ritrovarla io giuro. La interpreta junt amb l'Orquestra Sinfònica de Milano Giuseppe Verdi, dirigida per Riccardo Chailly, i amb el Cor Sinfònic de Milà, Giuseppe Verdi.

Doncs acabàvem el programa amb aquestes dues grans veus, Maria Callas i Juan Diego Flórez. I fins aquí la nostra selecció d'avui. Us espero la setmana vinent a l'Hora dels Clàssics, a Ràdio Cubelles. Bona setmana a tots i totes.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Si vols notar la diferència...
4: 107.5 FM.

0: ets tu.
1: Ses muntanyes, ses hotels, una campana, ja sé l'olor que fa sa matlle. Ses retxes d'una

0: A Cubelles, bar restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics. Gent de bé que us apunteu una setmana més al nostre viatge sonor de dues hores on trobareu, com de costum, sons purament tradicionals i fusions formidables inspirades en les músiques d'arrel. Disculpeu aquesta veu provocada l'afonia pels aparells d'aire condicionat. Salutacions i abraçades fresques de Belén Lozada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, conductors d'aquest humil espai radiofònic anomenat de més enllà. Iniciarem el camí amb la que potser és la millor banda italiana de música celta. Tot seguit anirem cap a Austràlia per gaudir amb la nova obra d'una formació comandada per un bon amic d'origen iranià. En la secció Tot Terreny, altres tres novetats d'allò més interessants. Des de Bòsnia i Hercegovina, un cantant de gènere septà en estat pur. Des de Suïssa, la banda d'un violinista amant dels sons klezmer. I des de la selva amazònica brasilera, un projecte d'autèntics sons indígenes. Acabarem en clau atàvica amb un projecte comandat per un aplaudit virtuós egipci de lut. Anem ja, doncs, amb una obra sensacional d'una banda a la que podem anomenar bons amics. Més encara, després que fossin els caps de cartell de la tercera edició de Festival Més, el nostre petit festival de músiques del món que organitzem cada mes de setembre en el Centre Cultural Can Balmes de Santa Maria de Palautordera i que enguany tindrà lloc els dies 12 i 13 de setembre. One for the Road és el nou treball dels talentosos Willows, una de les formacions de música celta parida a Itàlia amb més carisma i renom tant en el seu país com a nivell internacional. Comencem escoltant tres delícies cèltiques de Willows.

Best of Luck, Ophelia i Aristanis. Vet aquí les tres perles cèltiques que acabem d'escoltar de One for the Road, el nou i flamant disc dels italians Willows. Un àlbum que ens va arribar fa poques setmanes a través de Transglobal World Music Chart, però també directament des de la nostra estimada amiga russa resident a Madrid, Maria Chelnokova, qui en el seu dia va propiciar que la banda Transalpina formés part de la programació de la tercera edició de Festival Més. Per cert, que aquesta formació entranyable i experta, sobretot en sons celtes, irlandesos i escocesos, celebra amb aquest nou àlbum els seus 25 anys de carrera. Poca broma! Estem molt contents de tenir-los un cop més en el nostre programa després de 2 anys, perquè

Ens anem cap a Austràlia amb un canvi radical de registre, tot i que conservarem un nexe d'unió amb l'anterior presentació. I és que Eix Ensemble, la banda increïble del virtuós del tar iranià Hamed Sadeghi, també va passar per l'escenari de Can Balmes, concretament en la segona edició de Festival Mes, i hem de dir que mantenim un estret contacte amb l'amic Hamed, que frisa per tornar a tocar per les nostres contrades del Baix Montseny. A la seva gira europea d'enguany no podrà ser per tema de dates, però segur que en el futur tindrem Eix Ensemble ben a prop per gaudir en directe de nou amb un espectacle musical inigualable. Northern Rhapsody és el títol del nou i flipant àlbum de la banda australiana, especialistes en la fusió dels sons tradicionals perses i el jazz contemporani, tot plegat servit amb una delicadesa i una mestria que està a l'abast de pocs músics del planeta. El quart àlbum de la banda de Kadeji és una recerca de l'amor a través de la música, principalment de l'amor per la terra que el va veure néixer, l'Iran, i per la que l'ha acollit, Austràlia, amb els seus paisatges infinits i solitaris, on el batec d'una natura preciosa i alhora esquerpa modula els tempos de la vida. Anem amb dues peces fantàstiques del Northern Rhapsody d'Eix Ensemble, Red Fern i Bazar.

Northern Rhapsody, vet aquí la quarta i dinou meravellosa obra discogràfica de Jan Semmel, el quartet australià del nostre estimat Hamed Shadeghi, qui en aquest àlbum, amb alguns canvis respecte a l'anterior i a la formació que va visitar per primer cop Catalunya fa 3 anys, de la mà d'aquest programa de ràdio i de l'Ateneu de les Arts de Santa Maria de Palautordera, ha comptat amb Michael Avgenikos al saxofon, Max Alduca al contrabaix i Adem Gilmaz a la percussió. Tots 3 instrumentistes bregats i talentosos que s'han mogut principalment en territoris jazzístics, però que a través del virtuós iranià del Tar han trobat un nou espai musical en el qual despleguen la seva immensa qualitat. Són ja 9 anys els que aporten eixa ensemble escampant delícies sonores pel món, i amb aquest Northern Rhapsody, editat el passat mes de maig, donen un pas més en una direcció inequívoca que van prendre des del primer dia, la de la fusió entre les sonoritats perses més atàviques, representades principalment pel tar i la percussió, i el jazz contemporani amb el contrabaix i el saxo com a protagonistes. Com dèiem abans, fusionats en un equilibri majestuós que permet a la banda de Sydney ser aclamats tant en el terreny dels sons d'arrel com en el dels sons jazzístics. Ens acomiadem per avui de Northern Rhapsody dels australians Eisen Ensemble amb altres 2 joies, Expressive Orient i Return to Shiraz.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Superarem l'equador del programa un cop més amb la nostra secció eclèctica, en la qual avui tenim tres propostes discogràfiques molt diverses i interessants. Primer farem peu a Bòsnia i Hercegovina amb una obra del gènere del país balcànic més conegut arreu del planeta, el Sevda, una música tradicional amb una potent càrrega de melanconia. Aquest tarannà melangió, sens dubte, transmet quelcom que existeix en l'esperit del poble bosnià, habitants d'una cruïlla de camins travessada històricament per altres cultures i que ha viscut sovint immersa en els conflictes propiciats per potències veïnes. Tracis, grecs, romans, eslaus, otomans, austrohongaresos... D'alguna manera, tothom que hi ha passat pel que actualment és el territori de Bòsnia i Hercegovina ha deixat la seva empremta. Cega és un disc del músic Igor Botzanik, autor que inclou en ell algunes composicions pròpies, versions de clàssics del gènere sevda i reconstruccions de tres cançons tradicionals de la seva ciutat de Banja Luka. A Cega trobem com a col·laboradors d'Igor Botzanik els germans Sredan i Pavle Popov, i entre tots tres ressegueixen un camí d'homenatge a la seva terra bosniana, on trobem amor, inspiració, dolor i esperança. Us deixem amb tres composicions estupendes de Cega, el nou àlbum d'Igor Botzanik. Umigme More, Esniepade Nabejar Naboce i Bosna.

Ens dirigim ara cap a Suïssa, el país alpí per antonomàcia, des d'on ens va arribar fa unes setmanes un disc anomenat Urban Myths, una obra creada per Mark Groff, Klezmer Ensemble. El nom de la banda dona ja una pista inequívoca sobre l'estil que cultiva el músic suís Mark Groff, un virtuós violinista amb ancestres materns, asquenacins i sefardites, i pare anglès que s'envolta en la seva Klezmer Ensemble per instrumentistes procedents de Suïssa, França, Polònia i Bulgària, bregats en estils que van des del jazz fins als sons balcànics, passant per la música clàssica. Aquest conjunt de músics magnífics i la feina d'investigació d'antigues peces jueves europees realitzada per Mark Groff són els fonaments del disc Urban Myths, aquesta obra fabulosa que avui us presentem i que ens convida a un recorregut pels sons klezmer de diverses contrades del vell continent. Enmig d'una peça ucraïnesa es poden sentir algunes influències turques, una introducció grega serveix com a preàmbul a una cançó jiddish i una mica d'improvisació de jazz s'escolta de manera natural. Aquesta barreja reflecteix intercanvis culturals i musicals constants, més enllà dels conflictes religiosos i polítics. El coneixement de múltiples tradicions serveix en última instància per donar vida a una visió moderna, dinàmica i molt personal del klezmer. Us deixem amb quatre peces fenomenals de l'Urban Myths de Mark Groff's Klezmer Ensemble: Belorussian Skochne, Bolek, The Poets Nigun i Anonymous Ning.

fem novament un canvi de rumb força radical, deixant els sons Klezmer parits a la cor d'Europa i dirigint-nos cap a la conca amazònica, més concretament cap a la localitat brasilera d'Acre, molt propera a la frontera amb el Perú. D'aquella zona és originari el poble Huniquín. Joves artistes d'aquesta tribu habitant de selves profundes van posar el seu art en mans del compositor Luis Gabriel López, artista bregat en territoris sonors sovint bastant radicals. En aquesta ocasió, amb el Disney Hui Voices of the Forest, Luizga i el grup Callativo han donat una volta de rosca als sons ancestrals de la jungla amazònica per presentar-los amb un format d'arranjaments contemporanis que fa païble el treball per a totes aquelles persones que no vibren gaire amb els sons estrictament tradicionals. El punt de trobada entre l'antic i el modern, doncs, és l'esperit del projecte indígena Callativo, una ànima que pren forma en aquesta obra que ens permet conèixer sobre territoris sonors que habitualment no estan a l'abast de gaire més gent que aquella que els crea i interpreta. Per a nosaltres, Nihui Voice of the Forest és un pas més en el descobriment de les músiques d'arreu del planeta. Us deixem amb quatre peces estupendes del grup brasileiro Callativo: Cuchipa Callaway, Tereana Pai Maninawa, Enesca Neruma i Bari Siri i Katun Chanatuin.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals a de més enllà.
1: Per concloure aquesta edició de Més enllà número 880, última de factura estàndard de la nostra 22a temporada en antena, hem escollit una joia de música de pura arrel, gairebé mística, gràcies a la nostra estimada amiga Araceli Cigan, de Mapamundi Música, que distribueix l'àlbum que tenim entre mans amb la col·laboració de l'institució Aga Khan Music Awards. Macan Pilgrims és el títol d'aquesta obra majestuosa del compositor, musicòleg, cantant i virtuós egipci de lut Mustafa Said, acompanyat per l'acusió pel conjunt Asil Ensemble, una formació de músics també molt talentosos que ens condueixen per la banda occidental d'un camí molt especial del que sovint parlem en aquest programa, la Ruta de la Seda, que arrenca des de l'Orient Mitjà i arriba fins a l'Extrem Orient i al voltant de la qual s'han generat des de fa segles el gènere Makam, una fusió en tota regla de les tradicions sonores de la immensa ruta d'intercanvi comercial i cultural. Makam Pilgrims, de Mustafa Said i Asil Ensemble, és, sens dubte, una d'aquelles obres que desborda art i autenticitat per tot arreu. Així que estem molt contents de tancar la temporada regular, a manca dels programes de resum i de les edicions estiuenques, amb aquest disc meravellós, del qual hem escollit algunes peces sensacionals per compartir amb vosaltres. Antun Furudi Wanafli, Abar Kumbada, l'hebreu Saud Alturaya Suhail, Jarai Tomà Al-Shushka i, si queda temps, Tarika Wasaud Fadeinak. A la vostra disposició, a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent!

0: Ràdio Cubelles.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, com anem? Salutacions cordials i gràcies de nou per estar a la sintonia del Rock and Classics, escoltant els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Menorca per a recordar els èxits i la història dels Ja t'ho diré. El Ja t'ho diré van ser un grup de música de l'anomenat rock en català, tot i que provenien de Ciutadella, a Menorca. Es van traslladar, però, a Girona, on van tenir la major part de la seva carrera musical. Es van separar l'any 2003, però van reaparèixer el 2013 amb la gira Mos tornam a trobar, on feien un repàs per diversos punts de la geografia dels països catalans dels seus millors temes. El 1986 es van formar a Ciutadella, Menorca, amb Cris Joanico, Sebastià Saurina, Carles Pons, Vicenç Fontestat i Jesús Moll, tots ells provinents de diversos grups musicals. A l'inici de 1990 van enregistrar les seves primeres cançons: Ei Joan, Esvell Pescador, Mujeres i Último Verdugo. Això va ser als Estudis Digital de Palma de Mallorca. Anem a escoltar, doncs, precisament el que va ser un dels seus primers temes, que va aparèixer posteriorment en el seu primer llarga durada, Ei Joan.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Sembla que un vol a la paret és gran quan no hi ha més llavor que sembrar, quan la mà

0: A principis de 1991, els Ja t'ho diré van decidir en bloc d'anar-se'n a viure a l'Empordà, concretament a la localitat de Biure, on van preparar el seu primer disc, que és Blau es Fester, un disc que portava èxits com aquest, Suspès en l'aire. Suspès en l'aire i... Doncs Ja t'ho diré que demostraven a Catalunya i als països catalans que hi havia molt bones bandes que només havien començat a brillar, que ens portarien molt bones estones amb bona música en els propers anys.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: I és que tenen una gran quantitat de temes interessants per escoltar. Com aquest altre que ja sona i que també apareixia en el seu primer disc, que és Blau es Fester, Per on surt el sol.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: principis dels anys 90, els Jato anaven amunt i avall arreu de Catalunya per portar la seva millor música al costat de bandes com, per exemple, Sopa de Cabra. I van connectar en Josep Tió, un dels compositors, cantants i guitarristes de Sopa de Cabra, que els hi va produir el seu segon llarga durada, un disc publicat l'any 1993 que s'anomenava 2 o 3, i aquest és un dels seus temes sentimentals que parla del mar i que es diu M'allunyaré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui, a la història del High Energy, la protagonista serà la Viola Wills. I després, la resta del programa, escoltarem Italo, Funky, House... I és que quan arriben les calors, un té ganes de sortir a ballar. Benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Viola Wills, nascuda com a Viola Mae Wilkerson, fou una de les veus més potents i respectades del panorama de la música de ball, convertida en una autèntica diva del disco i el high energy de finals dels 70 i la dècada dels 80.

Angela Wills va néixer el 30 de desembre de 1939 al districte de Watts, a Los Angeles. La seva entrada en el món professional no fou un camí fàcil. Es va casar sent un adolescent i ja era mare de 6 fills abans de fer els 21 anys.

El descobriment de Biela Wills va ser el 1965. Fou descoberta pel gegant del soul, el Barry White, qui la va contactar pel seu segell Bronco Records i li va suggerir escurçar el seu cognom de Quesada Lyons per utilitzar el nom artístic de Biela Wills.

La seva carrera en solitari va enlairar-se després quan es va traslladar a Londres. El 1979 va aconseguir el seu primer gran èxit internacional amb una enèrgica versió en clau disco de Gonna Get Along With You Now, que hem escoltat al començament. A partir d'aquí es va convertir en una fixa de les llistes de ball britàniques i americanes i en una icona dels clubs de la comunitat LGBT+.

Yellow Wings va destacar especialment per la seva increïble habilitat per agafar clàssics del pop, el folk, els estàndards americans i transformar-los en autèntics himnes trencapistes amb un ritme a tempo arrollador.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Aquesta és la darrera producció que han fet conjuntament l'Ian Ross i el Fancy. Això és Angel in the Dark. Un àngel a la foscor. Recorda, si et vols posar en contacte amb nosaltres, ho pots fer mitjançant el correu electrònic hotdance80.oficial@gmail.com, el 80 sempre en número, o bé mitjançant el WhatsApp, el 626-440-111. 626-440-111.

o darrer de Lian Ross i Fancy. Angel in the Dark. I de l'Italo anem a escoltar una versió d'una balada, perquè a Chicago fan balades. En aquesta ocasió escoltarem una versió màquina de DJ Baruch i DJ Balmes. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80.

Una balada convertida en un tema màquina. Una versió feta al juliol del 26. DJ Baruc, DJ Valius, Hold Me Now. Com hem dit, una cançó original de Chicago.

A Hot Dance 80 sempre hem recomanat la secció de lents. I és que els que ara són baby booms, quan anàvem a la discoteca, sobretot els diumenges a la tarda, hi havia 30 minuts en què el DJ punxava lents. Anaves al darrere de les noies i li demanaves, vols ballar? La majoria de vegades estaven fent el cubat a la barra o parlant amb el DJ. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que et punxem això, música de dècades anteriors, però també et presentem novetats.

ens anem cap al Vallès Oriental, cap a Cardedeu. Des d'allà ens arriba aquesta producció del Toni Postigo.

0: i d'un tema actual, tirem dècades enrere. Ens anem al 1978. Aquell any ens arribava aquest himne de la Didi Jackson.
1: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

Automatic Lover. Aquí ja que funcionava el vocoder, tenien d'arribar els Kraftwerk, tenia d'arribar la Cher. Estem parlant del 78. I seguim als 70s, però en lloc d'escoltar avui la versió original de Pino Danjo, escoltarem la versió que va fer de Macqualidea el Francesco Napoli.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. En aquests moments trepitja l'escenari central de Hot Dance 80 Diva. Yeah!

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que et punxem música dels 70s, 80s i quelcom dels 90s.

0: Aquesta és una versió de la cançó original de Gil Scott Heron, The Bottle, l'ampolla.
1: The song is called The Bottle.

Quan una cançó és bona, realment tant fa de l'any que sigui, perquè altres intèrprets fan versions.

Recorda, si et vols posar en contacte amb nosaltres, ho pots fer mitjançant el correu electrònic hotdance80.oficial@gmail.com o mitjançant el WhatsApp 626 440 111. I si vols, doncs ens trobaràs a les xarxes socials. I és que quan va començar Hot Dance 80, la xarxa social que funcionava era el Facebook, però després han sortit d'altres. Anem a escoltar una formació que el primer cop que els vaig escoltar, ho vaig escoltar amb cinta de cassets.

Al tenir un germà 10 anys i mig més gran que jo, a casa me'n passava música com Bob Dylan, Cat Stevens, Serrat, en Llach. Però la primera cinta de casset que vaig comprar va ser aquesta, dels Bee Gees. I mira que vaig arribar a tenir cintes de casset dels Bee Gees, però després amb un company de l'institut vàrem fer intercanvi de cintes i ja li vaig passar aquesta dels Bee Gees, que la tenia repetida, i ell em va passar una cinta que es diu Say Chic. Aquesta va ser la primera cançó funk que vaig escoltar. Després un s'ha convertit en negre, com diuen Mike Platinas.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

I aquesta no és la cançó més comercial de Chic, però va ser la primera que vaig escoltar. Aquesta sí, aquesta ja la coneix tothom, eh, que sí?

seguim endavant aquesta edició de Hot Dance 80. Ara escoltarem un remix que va fer en Ben Libran d'una cançó dels Tavares que s'anomenen Heaven Must Be an Angel.

Amb més Gian Angel, un remix fet pel DJ holandès, ara Lision neerlandesos, però que viu a Canadà ja fa anys. O sigui que des de Canadà seguim Amèrica, però ens anem cap a l'Amèrica Llatina ara, de la mà de Hanomix amb This is the Beginning.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació en Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado i Escobar.